0: li quitte monarco francès, le convertiguet en son conseiller en 1810 e son cunyat Mateu le segute Montmorency venguet con estaple del rei. Son fanatisme catholic l'empatxet de batalia pendent la Catreno Cruzado promoguido pel papo Innocenci XIII en 1801 e destinado a atacar Egipte quand les cruzats decidigueron d'attaquer le porte cristià de Zadar segon so que volió Benecio, según sus parametres morals, un catholic ne podio pas atacar un autre. A med autris cavaliers patiguet capacitio per combatre contro lei musulmans a mil intensiu de defensa pels cristias le sans sepulcre pendent un an. Posteriorment si mutonet en illo de Franço del Tens que guiu de Muret en terro santo aprep su maridace a Michel fils d'Ibelin, la beuso eretiero del principat de Sidou per son matrimoniame Renald de Sidou. Simon abbia resistito a partecipare alla Catreno Cruzado per pas lucia contro d'autres cristians catholics, mas lucia contro de reges din las terros do ame la cruzado convocado pel papo e iniciado en 1809 supausa bo pas une immoralitat e esa ici un mustet sas barbario e cruzeltat. Segu sus enemits quel fanatisme catholic ero solumen un image pes amaga las ambitius de Saint-Riqui ame la cruzado contro les albigeses. Son inclusion se deguet à la recommandation que l'abbat Guillaume dels Vaux de Cernay faguet al porti de Bourgogne sur l'élection de Simon pour diriger la cruzado a Munocato escricho pel quitte porti, un li sollicitabo la participation en escambi de grandes compensations. L'abbat Guillaume visitait Simon. Segu la versió de l'abat Peire del Sor de Cernay, nebut de l'abat Kiu, en recebent la carta Simu du Briguet un libre de salmes dins sa capello d'Horatius, a una pagina que queixió, e le teste que trobet explicat per l'abat, le convenquet a participar. Diu a sus angels donarà manomen perquè te garden en tutis los camis e sus laimas te sustendran. Fuguesse pas que ton pè empuntesse a munopeiro. Simon de Montfort, cavalier del Nord, primero partido, un article del Francesc Sangar, paregut le 21 de novembre de 2021, sul siti di nostri partenari medievaloc.com.
1: Iamo non stalle fa l'amore, io porgo ardiloso.

tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, a aquesta realitat i trenquem silencis. En el capítol de la setmana passada parlàvem de números que fan por. Les xifres de víctimes mortals de violència de gènere i feminicidis ens posaven els pèls de punta. No podia ser d'una altra manera. En el capítol d'avui també parlarem de números, però en aquest cas el que ens provocarà no serà por, sinó la pena de veure quant poc importa al govern tot el sofriment que hi ha darrere aquesta xacra social, que és el maltractament dins la parella o exparella, és a dir, la violència de gènere. Aquesta setmana passada a Madrid s'ha dut a terme una reunió activada per la innegable realitat de les xifres de feminicidis i amb un inici d'any que en qüestió de dies ja sumava 3 dones mortes. Comencem malament l'any, sí. I Comencem malament és el títol d'un article que podreu llegir a la revista Gidona el proper mes de febrer. Gidona és una revista amb 15 anys de història, revista líder de les comarques gironines, amb una tirada de 15.000 exemplars, i que podeu trobar en versió digital, la podeu llegir. Poseu al cercador revista Gidona i allà hi trobareu, entre altres, un article mensual d'opinió escrit per una servidora. Centrem-nos de nou. De les 49 dones mortes víctimes de violència de gènere que hi ha hagut a Espanya el passat 2022, cap d'elles estava dins del programa que adjudica una polsera a l'agressor per tal que no incompleixi la sentència i no s'apropi la víctima. La pregunta és, les polseres són impediment perquè es pugui acostar a la víctima? Són garantia? La resposta és...

Del total de 42 dones mortes, cap d'elles estava dins d'aquest programa. És a dir, que cap d'elles, les seves parelles o exparelles o familiar, que els ha assassinat, duia polsera. Ara us preguntareu, i havien de dur o polsera aquests homes? L'havien de dur? La resposta és una altra pregunta. Qui decideix si l'han de dur o no? Doncs bé, el jutge jutgessa decidirà si s'imposa aquesta mesura. Però s'ha de dir que pel que es porta des de 2008, que és quan es va començar a introduir aquesta mesura fins a dia d'avui, malgrat la manifestada voluntat d'aplicar aquesta mesura per protegir la vida de les víctimes, la realitat és, perquè la realitat és molt tossuda, la realitat és que costa horrors que augmenti el nombre de dispositius. I, curiosament, depèn de la voluntat o prioritat que hi posi cada comunitat autònoma, en el cas de l'Estat espanyol. I ho dic així perquè quedi clar, hi ha comunitats autònomes d'Espanya que arriben a tenir més del 30% del total de dispositius actius, mentre que altres, com ara Catalunya, el percentatge és irrisori, per no dir insultant. Preguntareu per què? La resposta que es dona entre passadissos dels jutjats és que són cars, costen molts diners. I a més, suposa, com ho diré jo, condicionar molt la vida de l'agressor que es veu assenyalat per una polsera. Respostes, totes aquestes, que us acabo de dir, que es donen fora de micro, és a dir, de manera informal, però que reflexen la mirada garantista cap al delinqüent i el poc valor que es dona a la integritat de la víctima. Sembla, dic sembla, perquè, com deia un personatge històric, fins que no ho vegi no m'ho crec, sembla que en la reunió a Madrid d'aquesta setmana passada s'ha fet un pas endavant, posant-se de manifest per part de Teresa Peramato, que és la fiscal de la Sala de la Violència sobre la Mujer, la necessitat d'instal·lar polseres per tal de protegir les víctimes. Montserrat Escudé, inspectora cap de l'Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana i portaveu dels Mossos d'Esquadra, també va insistir en la reunió de Madrid en fer referència a les polseres i remarcava que cap dona que està en aquest programa ha estat assassinada. Ens arriba informació de diferents fonts amb la mateixa conclusió, fruit de les dades recollides. És a dir, es confirma que les polseres són, com a mínim, dissuasòries. Preguntareu, és la solució? Depèn. Depèn d'on posem el focus. Si posem el focus en la persona maltractadora, aquesta no variarà la seva personalitat per portar una polsera o no. Senzillament, que si té un mínim de cordura, sabrà que li convé no repetir de víctima. I ho poso entre cometes, no repetir de víctima. I el que acabo de dir és molt fort, ho sé. El maltractador canviarà de focus. Sap que amb la polsera no li convé trencar l'ordre de no apropament si no es vol complicar la vida. De manera que li resultarà més fàcil canviar de presa. Bé, tot això pot passar, em refereixo al fet de canviar de presa, tant si porten la polsera com no, evidentment. Només que amb la polsera, les dades ens ho diuen, amb la polsera la idea de continuar assetjant, maltractant, agredint, etc., a la víctima, de la qual tenen una sentència en borda d'allunyament i motiu pel qual porten la polsera, els marxa la idea del cap. Sí, com he dit abans, Catalunya registra el 25% del total de dones mortes víctimes de violència de gènere d'Espanya, se suposaria que hi hauria d'haver una correlació amb el nombre de polseres, oi? Una mena de regla de tres, us sona? No dic que hagi de ser matemàtica exacta, però sí una aproximació amb tot el marge que vulgueu. Doncs bé, ara us comentaré algunes xifres que fan vergonya. Misèria de números, sí. D'aquí ve el títol d'avui del programa, Números de misèria o misèria de números, digueu-ho com vulgueu. Presteu atenció, perquè les dades sembla que no puguin ser certes. Parlaré de 5 comunitats autònomes d'Espanya, diré el nombre d'habitants de cada comunitat i la quantitat de dispositius, és a dir, de polseres, que disposa. Si voleu, agafeu paper i llapis perquè suporta, el tema suporta. Preneu nota, mireu. Andalusia, 8 milions i mig d'habitants i té 1.138 polseres. Catalunya, 7.700.000 habitants i té 38 polseres. L'heu sentit bé? Una comunitat amb 8 milions i mig d'habitants té 1.138 polseres i una altra amb 7,7 milions d'habitants en té 38. Diguem que només hi ha una diferència, en tota la ironia del món, només hi ha una diferència de 1.100 polseres. Continuo.

0: Comunitat de Madrid. 6.750.000 habitants i té 289 polseres. Comunitat Valenciana. Té poc més de 5 milions d'habitants i té 376 polseres. País Basc. Amb poc més de 2 milions d'habitants té 77 polseres. És a dir, que el País Basc té el doble de polseres que Catalunya quan, en quant a nombre d'habitants, el País Basc té una quarta part de la població de Catalunya. Repeteixo, perquè val la pena repetir, crec, a tall de resum. Andalusia, 8 milions i mig d'habitants, 1.138 polseres. Catalunya, 7,7 milions d'habitants i té 38 polseres. Comunitat de Madrid, 6.750.000 habitants, 289 polseres. Comunitat Valenciana, poc més de 5 milions d'habitants, té 376 polseres. I País Basc, amb poc més de 2 milions d'habitants, té 77 polseres. Si us ocorre anar a fer una ullada als pressupostos de la Generalitat 2022, les xifres, que es mesuren per milions d'euros, us ho deixaran claríssim, deixaran claríssim les prioritats. Us proposo una endevinalla molt, molt, molt fàcil. Quin creieu que és el Departament de la Generalitat en menys pressupost, amb diferència estratosfèrica, respecte als altres? No ho sabeu? Us dono algunes xifres orientatives. Va, que no sigui dit. Departament de Presidència, 694 milions d'euros. Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, 1.967 milions d'euros. Continuo. Educació, 5.998 milions d'euros. Salut, 10.236 milions d'euros. Interior, 1.598 milions d'euros. Justícia, 1.086 milions d'euros. Recerca i universitat, 1.298 milions d'euros. Igualtat, 58,8 milions d'euros. M'he saltat alguns departaments, eh? Cert, que queden dins aquesta forquilla central, diguéssim. Però quin és el departament amb menys pressupost? Igualtat i feminismes, amb 58,8. Davant dels d'altres departaments que es compten per centenars o per milers els milions d'euros assignats. Els números ho diuen tot. Misèries de números són números de misèria. Llavors, ens volen fer creure que aposten per la igualtat, que aposten per lluitar contra la violència masclista. Llavors, ens volen fer creure que s'ho prenen seriosament, que mai cap govern s'ho havia pres amb tanta consciència. Sort. Mal que em diu. Sort. De les moltes dades que he dit avui, quedem-nos amb poques. Andalusia disposa de 1.138 polseres i Catalunya, 38. Dels pressupostos de la Generalitat, per posar una xifra mitjana barra baixa, és a dir, del mig tirant cap a baix, Justícia disposa de 1.298 milions d'euros i Igualtat i Feminismes, 58,8. Crec que els números ho diuen tot. Misèria de números o números de misèria. I fins aquí, el nostre espai Trenquem Silencis. Recordeu que disposeu del Messenger per posar-vos en contacte tant amb la Mireia Baeta com a mi mateixa, Àngels Roura Massaneda, i que també disposeu del mail trenquemsilencis@gmail.com. Les vostres aportacions són molt ben rebudes, les anem recollint i més endavant, com sabeu, farem un especial amb les vostres aportacions. Fins la setmana que ve. Molt bona setmana.
1: Trenquem Silencis amb Àngel Roura Massaneda.

avui vos vaig a parlar d'un poble, perquè no podem dir un poble, anem a dir d'una vila. Esa vila se crida Montsó o Monzón, com depèn com es parli. Si se parla en el parlar de la Franja és Montsó, i si se parla en la llengua castellana, doncs és Monzón. Doncs anem a passar una estoneta tots junts entre nantros i vos faré 5 centimets només perquè coneixeu ese poble i esa vila.

als peregrins i qui els aconsellia. Sembra d'agulles a un sembra ben viat. Sant Valeret, Sant Valero, pedrega el veí, no em pedreguis allò. I quan l'os sol

ara vos podria parlar d'un altre aspecte de Bocastell. Des de lluny, Montsó es distingeix, ben segur, pel seu castell, peça forta, peça diríem incanviable de la vila, però que fa que des de vages per on vagues, estiguis al nord, estiguis al sud, el primer que fas quan guaites la vila de Montsó és el castell. El castell, que ja dic, pareix imprenable, però en fi, i es troba sobre un tossal de pendents ben escarpades. En aquest lloc es reunien els corts dels diversos territoris de la Corona d'Aragó. Està declarat monument nacional. La primitiva fortalesa musulmana, que se cridava Montsones, fou conquerida per els reis cristians d'Aragó i es va convertir en el seu principal encomenda del temple. Sabe dir, disons, que c'était le château le plus important de l'ordre du temple dans cette région-là. Lui, il a dû subir de très nombreux sièges à travers de son histoire. Son aspect extérieur est moderne, du XVIIe et XVIIIe siècle. L'entrée principale est, disons, située entre deux édifices qui sont du Moyen-Âge, la torre de Jaume I et la capella qui exigia també la fonction de torreó. Dins la meseta es troba aïllada en el centre la torre de l'homenatge, probablement àrab també. La sala dels cavallers s'alinya junt a la cantivat. Finalment, el torreó de les dependències es troba allí. Els cinc edificis són independents i constitueixen un dels més clars exemples del castell de planta irregular i dispersa. Bon, on va écouter une chanson de plus d'un chanteur, un chanteur qui est de cette région-là, puisque dans un village qui se trouve pas loin de Saïdi, et bien je souhaite à tous les gens de Montsou que puissent passer un très bref moment en écoutant ces chansons de cet ami qui est de Saïdi.

Es una ciudad mágica, una historia viva rellada en un presente moderno y un futuro bien ambicioso. Encreuada de pobles y civilizaciones, romanos, moros, el Cid Campeador, Pere I, Ramir II, Jaume I, els Templers, Carles I, Felip II, tots ells varen passar i varen deixar la seva empremta en aquesta ciutat on la història i la llegenda acompanyen constantment el visitant baix una majestuosa imatge del castell de Montsó. I tot això unit al record de Santa Maria del Romeral com centre de corts particulars i generals de la Corona d'Aragó, amb assistències, entre altres, de dos monarques, Jaume I, Pere el Cerimoniós, Ferran I el Catòlic, Carlos I i Felip II. Va haver-hi convents de franciscans, trinitaris i dominics, i avui clarisses, salesians i de Santa Anna. En l'any 1143, els templers varen prendre possessió del castell, convertint-lo en capçalera i centre d'important encomenda en 28 poblacions o poblets. En aquesta època, Jaume I fou educat dins de la fortalesa dels templers. La vida del Cid està íntimament lligada a aquesta fortalesa també i al castell, en el que va quedar baix custòdia durant anys la seva famosa espasa Tizona. Voilà, Jacques Ier le Conquérant, après le fils du roi d'Aragon, Pierre d'Aragon, qui fut tué à Murette, la fameuse bataille de Muret, poussé par les, disons, les jalousies et poussé, disons, par les ordres des vainqueurs de cette bataille, fut confiné dans le château de Montsou, sous la garde des Templiers, pour qu'il ne puisse pas sortir, pour qu'il soit toujours sur

nosaltres també podríem dir el mateix. Visca Huesca, que és el meu poble, allò no és el meu poble, però com que m'he criat a Tamarit de Llitera, que és al costat mateix, doncs és per això que m'agrada molt parlar de les regions i de les comarques i de seus pobles. Com us he dit, la vila se troba en la Vall de l'Ebre, junt al riu Cinca, en una alçada de 279 metres i dintre dels sistemes de reg dels canals d'Aragó i de Catalunya i del Cinca. Montsó és, amb els seus 15.000 habitants, una de les poblacions més importants d'Aragó. L'agricultura, principal activitat econòmica del molt de temps, ha anat baixant i deixant terreno, especialment a partir dels anys 50, davant d'importància proliferació de les factories i indústries auxiliars. Montsó basà el seu desenvolupament en una amplitud del seu terme municipal i en l'existència d'una important xarxa de sèquies que prenen les seves aigües en el riu Cinca i Sos en uns casos, i del sistema de recs, com us he dit, en comunicació, ben segur. No hi ha res de més bonico i no hi ha res més desinteressant que trobar-se en la línia Barcelona-Saragossa, i és una, que venim per Lleida, i això és, doncs, una de les coses que fan que la vila, doncs, hagi canviat i hagi anat prosperant i s'hagi trobat molt més gran, molt més gran, molt més gran. A més, està, com ja us he dit, el límit avec les comarques. Les comarques, on pourrait dire ici les cantons, mais vu d'une façon peut-être un peu plus grande. Les comarques, disons, en Catalogne, en Aragon i au Pays Valencien, ils sont peut-être distribués d'une autre façon. Mais vos comarques són els Monegros, el Somontano, la Vall del Benasque, el Baix Cinca i Vall Llitera també, i que totes elles converteixen a Montsó dans un centre naturel et point de partie pour le développement des multiples excursions et promenades pour la cité. N'ayez pas peur, comme vous direz, peut-être vous verrez la zone un peu verte, un peu, disons, sèche. Mais c'est assez, de toutes manières, encara que pareix sec, que no és veritat, no és veritat, hi ha uns camps de timó. I quan se rega bé, hi ha uns camps de coses que s'han regat i que són bones. Nosaltres ens agrada molt anar a segar lo fals. Lo fals, que era una de les coses bones. Però també hi havia l'esparceta per les bèsties, per els animals que es feien menjar quan s'entraven al corral. I es feien les craves que es feien sortir a fora a pastorar. Però bé, jo vos parlo d'un poble que no està gaire lluny. Està Marit. Però no conto que no hi ha gaire diferència entre Tamarit i Montsó, ni Saibí, ni Maella, ni res, ni cap d'aquests pobles, que tenen una cosa molt conjunta, és que tenen aquesta sort, aquests pobles tenen aquesta sort de tindre una doble cultura. Són de vilà.

Bé, conto que aquesta jota de Calanda, de Vall, vos hagi agradat a tots. Doncs bé, tornem a Montsó. El nucli urbà de Montsó s'extén com si fos un vano a la sombra d'un tosal presidit per un castell. El seu casc antic està traçat, de traçat mitjaval, abunda en carrerons, alguns dels quals ramals està porticat. Moltes xamflans es varen construir aprofitant les antigues muralles i en aquesta part de la ciutat es lleven edificis de grans interès artístic. Hi ha, tanmateix, quatre places, la de Santo Domingo, la de Sant Juan, la de Santa Maria i la Plaza Mayor, des de la que es començarem la nostra ruta cultural per la ciutat. En dita plaça se troba l'Ajuntament, caserón de Ciu Aragonès renacentista del segle XVI. Pujarem recorrent el que fou en altra època l'espina dorsal de la ciutat, és a dir, els carrers Major i Joaquín Costa. En l'última trobarem la casa natal de Joaquín Costa, avui convertida en museu. A l'alçada del carrer de Sant Mateu girarem a la dreta per a tensar de ple els absides del temple romànic de Santa Maria del segle XII, monument històric artístic nacional. En 1995 és elevada a catedral. Sortint per la porta principal del temple i deixant la plaça Santa Maria, pujarem per el carrer Oscoide en la direcció del castell, en el qual podrem admirar un dels llocs del principal assentament templer. Dada la seva importància, en el seu dia fou catalogat com a monument històric també. Una vegada realitzada la visita, baixarem per el carrer de la Cabanyera, en la que es troben reminiscències de l'antiga muralla de la ciutat. Abans de tensar la Nacional 240, mos posarem per el carrer Joaquín Costa fins a la confluència del carrer de Sant Antoni, en què es poden admirar dos palaus renaixentistes, Casa de Zaporta i Casa de Pano. Entroncarem en la plaça Major per continuar per el carrer Miguel Servet i Blas Sorribas, en els que s'ubica la Casa de la Cultura. Aquest interessant, és molt interessant també visitar un museu arqueològic del seu sòtano, així com les restes de la muralla mitjaval. Junt a la Casa de la Cultura s'ubica el Palau de los Fortones d'estil renaixentista. I molt poquet a poc i no gaire lluny es troben el Palau de los Lozans. Acabarem el recorregut en la plaça de Sant Juan, on es troba el temple que ha dat bon nom i des de que es pot contemplar una àmplia panoràmica del castell i de la ciutat. Voilà, on va écouter un peu de musique, on va un peu plus de musique, et nous continuerons, disons, cette promenade sur Montsou, qui nous mènera peut-être même un peu plus loin aussi, parce que bon, il y a la ville, il y a ses environs, on parlera aussi toujours des fêtes, on parlera aussi de la gastronomie, parce que c'est quelque chose que, quand on parle d'un village ou d'une ville, plutôt d'une ville, parce que village, bon, on a toujours l'habitude, nous, qu'il soit le village de la Franja, ou en Catalogne, ou en Aragon, ou dans le pays valencien, on dit toujours « mon village ». C'est l'axe central de la vie d'une personne, c'est là où nous naissons, et c'est là où pratiquement nous partons aussi, malgré que certains de nous sommes expatriés, et nous sommes partis avant. Mais c'est, disons, le point culminant de la vie d'une personne, là où on est, et là on s'en va. Donc c'est pour ça qu'on a toujours envie de dire « mon village ». Même si on est dans une grande ville, on ne dit pas, on n'aime pas trop dire ma ville, mon village. Parce que les villages, c'est même les quartiers parfois. Donc vous voyez, si vous allez vers là, ne soyez pas surpris que vous voyez un gars qui est d'une grande ville, peut-être il va vous dire c'est que moi dans mon village, parce que c'est quand même beaucoup plus simple.

les festes majors també, que tenen lloc en torn del 21 de setembre, Sant Mateu, el patró de la ciutat. En altres èpoques se celebrava una famosa fira de Ramadà. Avui aquesta festa està considerada com una de les més variades, interessants i atractiva i multitudinària de l'Alt Aragó. El carnaval o carnestoltes, la més rellevant i de més gran vistositat és la desfilada de comparses que recorreix les principals carrers de la població i en qui hi van pràcticament tots els col·lectius de la ciutat. Bon, ça c'est en principe une grande partie de ce qui fait référence aux fêtes. Mais maintenant nous allons à la gastronomie. La gastronomie, là, je vous dirais quelque chose, elle est très simple. Quand je vous dis simple, disons, c'est pas de gastronomie à passer 10 jours à la cuisine en train de faire quelque chose de bizarre et d'étonnante, n'importe quoi. C'est quelque chose, disons, de simple, sain, parce qu'il faut pas oublier dans ces régions-là, l'autocino. L'autocino, et c'est une des choses les plus importantes qu'il puisse avoir. La matanza de votre canada, la madame matava l'autocino, era la festa més gran que hi havia en tota la família. Venien els tios, anaven a la seva tia, doncs era una de les coses importants que hi havia. La gastronomia està relacionada amb els cultius del regadiu. Així, les verdures i llegums han tingut un protagonisme marcat i la batxoca o la mongeta caparrona va tensar destacada rellevància. De l'horta procedeixen excel·lentes bledes, espàrrecs de Cap Verd, formoses cebes, faves tendres i cardos d'extremament i extremada finura. L'arròs ha tingut una llarga tradició de conreu i de cultiu també. El pa té a Montsó un protagonisme especial que atén la seva màxima rellevància en les sopes com la bullida d'all i ous, a la que sempre sopa escaldada de pa acompanyada d'un croston o xusco de pa torrat i untat en ball. Això és una de les coses millors que puguin haver en la terra. La sopa escaldada i el crostó estava que dava glòria de menjar-ho. Altra cosa també que hi havia, suposo que a Montsó és el mateix, en aquestes comarques és el mateix, són les farinetes i les borrajes o les borralles que en diem nosaltres, que també és una de les coses molt bones. Tampoc es pot oblidar-se en la tradició culinària el lavadejo, companyia principal del cardo en tots els consums de Nadal. El corder cuit a la brasa o en guiso, i amb espàrrecs i els múltiples plats a base de conill, entre els que destaquen el d'arròs i el que s'incorpora al suc d'ametlles. No menys importància tenen el porc, el tocino, en els seus derivats, perfumades d'onganisses, tortetes i les morcilles d'arròs dolces i salades. I les cireres també, que tenen gran renom en tota aquesta regió, que quasi ja han desaparegut. En respecte a la reposteria, són famosos els empanadons de carabassa, magdalenes i altres productes al forn. Hi havia també els caspelles. Hi havia diferents coses per menjar que hi havia. Jo m'acordo que a casa confitures, caspelles, coses així n'hi havia sempre. Tenia una tia i sobretot una iaia que era molt bona i aquesta dona em dava tot el que jo volia, tot el que jo volia. Doncs imagineu, me calia veure com estava jo, que no passava per la porta. Per això, degut a que en aquesta regió es menjava, i suposo que es menja encara, ja dic, una cuina molt sana, molt senzilla, i per menjar. Encara que jo dic, les farinetes, si nosaltres a Toulouse tenim també una amiga nostra que és d'aquesta regió, un xic més amunt, que quan parlem tots les farinetes se mos va... Trobem que també és una de les coses molt bones. Encara que hi haurà gent que dirà, parfois de farinetes, bon, on les mangeait avec du pain, des fritons. On faisait frire du pain et des farinettes. Alors un jour, c'était des farinettes avec du pain frit, et le lendemain, c'était du pain frit avec des farinettes, pour changer un peu, parce que vous savez, c'est quelque chose, tous les jours, je mange la même chose, atipa. Bé, doncs, què us pareix? Escoltem una miqueta, una cançoneta més d'aquestes nostres de per aquestes regions? Doncs anem-hi.

Monçon aussi est une ville de services. Monçon a consolidé sa comarque, qu'on appelle Cinque Moyenne, avec la création de la mancomunitat et de très nombreux services qui compartent avec les autres populations qui conforment cette situation supramunicipale. És una comarca molt poblada, la que ha favorit per la creació de nous serveis com la delegació d'Hisenda, o jutjats de primera instància d'instrucció, 1 o 2, o la tresoreria de la Seguretat Social. També té un centre de salut i un centre d'especialitats. En el terreny cultural existeixen diverses sales d'exposicions, un cineteatre i una casa de la cultura on s'ubica la biblioteca. Però, a més, Montsó té numerosos centres escolars en els que s'imparteix des d'ahir fins al batxillerat i un centre d'INEM i dos d'educació especial al centre d'educació d'adults i un centre de professors també. Et comme c'est positif et communication, Monçon se trouve dans une situation vraiment privilégiée en comparaison à d'autres endroits de la région. Té la estació de ferrocarril de més gran moviment de la província, a més de tindre dues estacions de mercaderies, Selva i Monçó. Disposa d'una moderna estació d'autobusos amb servei diari a Saragossa, Lleida i Barcelona. En quant a la seva via de carreteres, pel seu terme discorreix a Nacional 240 Tarragona, Sant Sebastià, i surten 6 carreteres autonòmiques que possibiliten una gran mobilitat cap als territoris veïns, incluït l'estat francès.

Hi ha hagut també esportistes il·lustres, és a dir, grans campions en data d'esport en Montsó, com els olímpics d'esquí Vicenç Tomàs i vos germán Ricardo Delfí Campo o Álvaro Borrell. En l'atletisme també, disciplina en la qual hi ha una bona cantera d'atletes que dà grans campions en els propers anys. Hi ha hagut jugadores de tennis, hi ha hagut gent diferent dels esports també. I personatges il·lustres que hi ha hagut a Montsó, entre ells el reverent Vicenç Pilzano i Esquerra, prior de la col·legiata de Santa Maria de la primera meitat del segle XVIII. Va escriure una col·lecció de notícies gràcies a la qual coneixem numerosos dats fonamentals de la història de la ciutat. Hi ha Ignasi de Lusant, 1702-1754. Va viure a Montsó en el palau que porta el seu nom. Fou un il·lustrat de la seva època. Coneixedor dels clàssics, va viatjar i estudiar en les principals universitats europees. La seva investigació sobre la poesia li va valdre renom universal, puix la seva poètica és encara objecte d'estudi a universitat. Hi ha José Mor de Fuentes. Hi ha Joaquim Costa i Martínez, revolucionari de la societat de la seva època. Volia treure a l'estat espanyol de l'atràs en el que es trobava. Va desenvolupar teories sobre l'educació política, hidràulica i política agrària, avui en dia encara vigentes. El seu pensament polític es va reflexar en les grans obres com Oligarquia i Caciquisme. Ha sigut un dels pensadors més transcendència de vos segle XX. Hi ha hagut Mariano de Pano i Ruata, 1847-1948, i Joaquim de Pano i Ruata, també 1849-1919. Doncs voilà, c'est una ville, disons, que on peut pas dire qui reste à l'écart de la façon de vivre du pays. Dans toutes nos régions, dans toutes ces villes de l'Aragon, il y avait par exemple un personnage, que un jour on fera un programme aussi, mais je peux en parler aujourd'hui, parce que il y avait un prêtre de la comarque de Ribagorça qu'on appelait Mossèn Séquies, le curé des canaux d'irrigation, parce que toute la vie s'est battue pour améliorer, agrandir et développer les systèmes d'irrigation dans ces terres-là. Donc vous voyez, c'est quand même des gens que quand on nous dit que bon, on pense qu'à manger, à dormir et rien d'autre, on est capable de faire quelque chose de mieux.

0: Trobar un país, cert que es pas dins la carta.
1: El camí imperial es pot marcar.
2: E per frontiero, i a pas clar músico, jo l'engo viello.
3: Que se vol pas calar.
4: Que se vol pas calar.
5: Que se vol pas calar.
6: Que se vol pas calar.
7: Que se vol pas calar.
8: Llegis, penso, escriu.
9: Journalet, Gazette Occitane d'Informació. Journalet Fincon.
10: Un article del Christian Andreu paregut le 13 de mars 2022 sul site de nostre partenari medievaloc.com est titulat La Societat des Barbas, si és no patito. A l'époque des Barbas, tous les Européens faisaient de nos références in loro existencia comme societat coherente. Et calguet desboulupa une nobo seguritat minimale per tutos et tutis pramu que tout ce qu'abion biscuit fins à l'aro les Européens ero desaparegut a mi la fi de l'imperi Roma ou encaro lai mai primitibos organisacius germanicos segu la regiu. De populacions diferents cercaron de formules de fusió social o novos e acomenet a un procés general d'agriculturació diverso segons l'époque e la regió. De fait, la guerra e las invasions s'arrestaven pas mai al long de tutta l'edat, mais ja no per a cofa calguet ajuda de mai une populació como la romana, la germanica o encara la celta. E les moviments de populació continuèron dins d'aérals del nord europeu més centrals fins al segle VII, quan les eslaus del centre europeu daixeron de nomadisme. Mas a l'aro començaron tornamai les moviments de populació sarrasis als països de la Mediterrània. Les germanics provoqueron pas de grans problemes socials dins ce qu'era estat l'imperi Roma, que là l'ur arribado entrainet uno d'abalado cap a de models diferents de les civilizacions grego e romano que lleguet fins ara.

Serio la Franço del Not, que el fenomen fuguet pla diferent de eso que se deba net en d'autros regius como Occitanio. Sometei se passet en Italio e Hispanio un la romanitat venguet mai forto pramu del nombre inferio de germanics que hi arriberun. A tal, din de llocs como la Franço del Not, nasquet mai leu una nova societat que volio esse una unico societat. En Occitanio aco duret pla mai de decados. Paimens cal pas d'oblidar que les intereses economics e politics de lai diversos aristocracios germanico u romano vengeron leu cumus aprep la guerra. E aco, malgrat que l'ideal cultural et d'educacio classico fuguet pla mai fort al sud que al nord, e a tal morario en Gallo del Sud u en Hispania. I aguet tabè d'aerals un la nova societat se pusquet pas fujuna pramu de rasus diferentos. En Africo pramu de l'attaco vandalo, en Italio pramu de la guerra que llegèt din las annades 534 e 555, e en Bretagno pramu de la fugido de la classe nauto romano e celto u encaro per la resistència davant les anglosaxus. Diverses patches hospitalitas ame de goce de burguinius entraineron l'ansessiu de terros als conquistaires untes de la terra de Murabo als rumas e d'ustesses als barbas. E fuguet aila un fugueron bastidos las colonios pasfortos de germanics que demoreron natal pendent de generacius. E en mantus llocs aquestes aimeron mai cubra la taglio o l'imposte d'aissa las causos comun eron estados tujun. Mas aco se debat nent pas pet tut. La Societat des Barbas siège en partido un article del Christian Andreu paregut le 13 de març de 2022 sul site de nostre partenari medievaloc.com.

0: Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. Avui, setmana de Sant Jordi, una data en què les roses i els llibres ompliran places, carrers, rambles, i en què sembla que les persones estem obligades a rebre una rosa o un llibre per a sentir-nos estimades. Sembla, a més, que tothom ha de passar per aquest sedàs. Fins i tot hi ha qui es deixa anar i et pregunta: què, ja t'han regalat la rosa? Curiós, les tradicions tenen la seva força innegable en molts sentits. Quantes dates tenim en el calendari festiu que ens recorden que hem de regalar, hem de rebre un regal com a manifestació de la nostra estima, del nostre amor, o hem de fer-lo? Quantes dates tenim? Tenim Tortell de Reis, el Dia dels Enamorats, o Sant Valentí, o Sant Jordi, la Mona de Pasqua, el Dia del Pare, el Dia de la Mare, Tió, Reis, Santa Claus, o qui sigui. Qui sigui. Tant és, ja tenim la roda de l'any feta. Hi ha més dates per celebrar, per descomptat, les que corresponen a la vivència personal compartida a nivell més íntim i que és desconeguda per la resta de la societat. Les dates aquelles que ens recorden moments que no volem que s'esborrin, evidentment. Evidentment que manifestar l'amor és bo, no només bo, sinó necessari per alimentar l'escalf i per enfortir el vincle. Qui no vol sentir que l'estimen, però sentir no només d'oïda, no només un obsequi en el dia que et toca, sinó sentir-ho, percebre-ho, dia a dia, en el comportament, en la conducta del dia a dia. El món capitalista, consumista, se n'assegura bé prou que comprem. Perquè el tema de fons és aquest: que comprem, que consumim, que els diners es moguin. Els mitjans de comunicació ens afusellen amb campanyes publicitàries que s'enllacen l'una amb l'altra. Quan hem acabat Nadal, vindrà el mes blanc, després Sant Valentí, després el Dia del Pare, després Sant Jordi, després el Dia de la Mona de Pasqua, després el Dia de la Mare, després preparar les vacances amb temps, amb antelació, després tornar a l'escola, després esports d'hivern i de nou Nadal. I l'any ens ha passat en un pestanyejar entre campanya publicitària i campanya publicitària. Sant Jordi a terres catalanes ajunta dos conceptes: el llibre, que coincideix amb el Dia Internacional del Llibre i amb la data de naixement / mort de Shakespeare, i la rosa, la manifestació d'amor de l'home cap a la dona. La llegenda de Sant Jordi no podria estar, per descomptat, més plena d'estereotips. Un rei, terratinent, amb poder, el que mana, un home. Un problema, un drac, la maldat, que mai està satisfeta, que sempre vol més. Una resposta al problema, oferir al drac persones a través d'un sorteig fins a arribar al punt que li toca la filla del rei, una dona jove, bonica, obedient, al pare. I un salvador, un cavaller, un home també jove, valent, bonic, lluitador, que mata el drac i, com a recompensa de salvar la princesa de les urpes i flames del drac, es converteix en el seu cavaller, en el seu home. Més de color rosa no podria ser la història, carregat d'estereotips, sí. Quantes vegades hem escoltat la llegenda? Un munt. Quants d'aquests estereotips s'han convertit en mites? En la dona feble, a l'espera d'un home que la salvi. Quant pesa la idea de fons que un home és qui portarà sentit a la teva vida, t'aportarà seguretat, estabilitat, el seny, la raó, el sentit comú? Serà qui porti els pantalons a casa. Serà qui prengui les decisions. La dona, jove, feble, que no destaca, no se li atribueix cap altra qualitat que la joventut, la bellesa, l'obediència. I d'aquí a la submissió no hi ha ni mig pas. I d'aquí a valorar la bellesa, la imatge, el cos, a la cosificació, a la hipersexualització, un altre mig pas. Els contes no són neutres. Les llegendes no són neutres. Les pel·lícules i sèries no són neutres. Tampoc la literatura, però aquesta darrera, en la majoria de casos, som nosaltres que l'anem a trobar, mentre que tant la publicitat dels mitjans de comunicació com les xarxes socials, com les plataformes digitals a vessar de sèries i pel·lícules, ens repeteixen a tort i dret els estereotips. Quins estereotips? Doncs dona igual a bellesa, joventut, delicada, dèbil, obedient, submisa, molt emocional, pur sentiment, sense recursos i a l'espera d'un salvador i protector. En quant a estereotips d'home, també bonic, vell, fort, valent, ferm, segur, no submís, racional, és qui decideix, qui dirigeix, qui mana, perquè és qui té el criteri, la raó i el poder. Anem repetint estereotips. I les persones que se surten de guió són considerades o friquis, outsiders, pringades, rares, ovelles negres, inadaptades, etc. Un seguit de mots despectius, perquè són motiu de befa, de discriminació, de bullying, de maltractament, d'abús, perquè se surten del patró, se surten del guió d'aquests dos estereotips. Ens fa falta molta literatura contraestereotípica, a veure si ho dic bé. És a dir, que ens fa falta trencar amb aquests estereotips que articulen dues categories de persones, que coincideix que el rang dur, fort, segur, amb criteri, que porta el seu a casa, és el que se li atribueix a l'home, i el rang dèbil, emocional, insegur, dependent, és el que se li atribueix a la dona. El patriarcat serà encarregat, i molt bé, de fer aquesta distinció. I interessa molt que les cures caiguin sobre la dona, que tot el treball no remunerat domèstic i de cures recaigui sobre les dones, que totes les mancances que no cobreix l'Estat i els serveis socials les cobreixin les dones, perquè elles són això, cuidadores nates, de manera natural, capaces d'anul·lar-se a si mateixes per cuidar els altres, capaces de renunciar al treball, a la carrera professional, per dur a terme això que es considera, entre cometes, natural. Durant els períodes de crisi econòmica o sanitària, qui sosté les mancances del sistema capitalista són les dones. Durant la pandèmia, les més afectades varen ser les dones pel teletreball, que en molts casos van passar a renunciar a aquest per tenir cura dels fills que no anaven a escola i estaven a casa. Perquè pràcticament el 70% del cos sanitari i infermeria són dones. Perquè el percentatge altíssim de dones que treballen en supermercats i serveis de neteja, de restauració, d'hospitals, de centres d'assistència, són dones. Perquè les dones migrants, que moltes d'elles estan treballant de treballadores domèstiques, varen perdre la feina durant la crisi de la Covid. Per tant, no podem negar les dades. Les dones que han estat fent les tasques domèstiques, de treball domèstic i de cures, aquest treball no remunerat, perquè era el rol que s'havia pres o adjudicat dins de la família, veuen repercutit tot aquest no reconeixement en les seves pensions mínimes quan arriba la jubilació. A més, les dades també diuen que la pobresa mundial és majoritàriament femenina. Hi ha una constant i no decreixent feminització de la pobresa. Vaja, que ser dona és una bicoca, ja ho veieu. Com perquè ens vulguin fer creure que hi ha igualtat. En fi, ja continuarem en aquesta línia un altre dia i ara deixeu-me que torni a Sant Jordi. Fa pocs dies em va caure a les mans el llibre titulat La princesa, el drac i el cavaller desarmat, d'Edicions El Cep i la Nansa, un llibre de Joan Turo. Un d'aquells llibres per trencar estereotips. La princesa no és submisa, planta cara al seu pare, el rei. El cavaller no va armat, fa servir un altre recurs que no sigui la violència. El drac es transforma en ser vist i no atacat. No us explico més, no vull fer spoiler, però us recomano el llibre de veres, de veritat, perquè a totes les persones que tingueu mainada, nens i nenes al prop vostre, us interessarà. Val molt la pena. Llibres com aquest ajuden a mirar les situacions d'una altra manera, a proposar entendre al públic infantil maneres no violentes de resoldre situacions. I el públic adult, que ja venim contaminats de la llegenda original, ens dona a pensar. Tenim estereotips tan incorporats que no en som conscients. Són molts anys de socialització, de culturalització o de colonització o de menjada de coco en interès del patriarcat. Res, per anar-hi pensant. Que tingueu molt bona setmana i una molt bona diada de Sant Jordi. El capítol de la setmana que ve serà micromasclismes, segona part. Continuarem el tema que vàrem obrir la setmana passada. Fins aquí el nostre espai, Trenquem Silencis. Recordeu que disposeu del Messenger per posar-vos en contacte tant amb la Mireia Baeta com a mi mateixa, l'Àngel Rora Massaneda, i que també disposeu d'un correu, trenquemsilencis@gmail.com. Les aportacions que ens feu són molt benvingudes. Fins la setmana que ve. Molt bona tarda.
1: Trenquem Silencis amb Àngel Roura Massaneda.

nostre amics, avui vos inviti a totes i a tots a fer una passejada amb nosaltres, a visitar un poble que se troba dins de l'Horta i que se diu Foios.

Doncs bona vespre una altra vegada, i nosaltres ací a Radio Occitània, dins els nostres programes en valencià els dimarts, en la sèrie que se diu La veu de l'Horta, doncs avui havíem pensat de parlar de Foios, un poble que se troba dins de la comarca de l'Horta. I per exemple, una de les coses, perquè a nosaltres ens agrada molt quan un ajuntament, un poble, un consell, doncs s'obre a la gent que ve de fora, perquè a València sempre hi ha aquella tradició de dir benvingut siga qui a sa casa vinga. Doncs les paraules són importants, serveixen per a comunicar-nos i perquè nostra vida de tots els dies tinga ressò i es conega, i mitjançant el coneixement avança el ser humà, i l'humanitat així es va contant la seva història en paraules, i si les paraules van impreses, a més la història es coneix i roman en el temps, i el sentiment de permanència ens fa conscients del nostre sentit com a poble i de la nostra importància. Les imatges són importants, ens mostren d'una ullada com són les coses que tenim al nostre voltant, ens diuen sense paraules què és el que hi ha i què és el que hi havia abans, i les persones i les històries i els monuments i la terra sempre romanen inalterables en les imatges que prengarem un dia, i també fan que la nostra història com a poble es conega al llarg dels anys. Això mos ho diu l'alcalde a títol de salutació del poble de Foios, i doncs és una de les veritats molt grans que hi ha. I per començar un programa, jo crec que és una de les millors coses que es poden fer, doncs mostrar i dir a la gent que ens escolten a Cia Tolosa i en molts altres llocs, doncs la franquesa i la gentillesa i la humilitat de la gent, que no se pugen a dalt de les coses en dient som poderes més grans o som més millors, però són gent que saben restar i demoren sempre senzills, clars, nets, com tenim costum de fer en les nostres terres.

Hem escoltat unes jotes valencianetes, unes cançonetes que mos han alegrat un xic, i creieu-me que ací a Tolosa, o a Toulouse, com diuen en terres d'Occitània, doncs veient els agrada molt escoltar els nostres programes perquè es troben molt animats en aquest tipus de jotes, cançons i moltes altres coses. El paisatge de l'Horta, tal com avui el coneixem, però més reduït d'extensió, és una herència també de l'islam, de la civilització de l'Andalús, per a major concreció. Si s'ha d'advertir que el procés de colonització del Pla havia començat amb els ibers que baixaven a Desiara, desfortificats tosals de Betera i Montcada, fins al Maresme, quasi sempre pensant en traure profit dels recursos que els podien mancar en les serres i valls cercalícoles on habitaven. Entre d'altres coses, buscaven beneficiar-se de les pastures, del marjal, dels peixos d'estany i vora mar, de les aus de cacera i dels canyars, alimentats a les vores per nombrosos ullals brolladors d'aigualosa terra de Cuíper. La fundació de la colònia romana de València, 138 abans de Crist, fou una operació política de primer ordre, una passa fonamental per a mantenir amb espenta la colonització agrària de la planura litoral de l'Horta. Els erms de la part de la d'alta de la Via Augusta, rectilini camí traçat al segle I abans de Crist i coincident poc o més o menys amb el vell camí reial de Barcelona a València o València-Barcelona, foren centuriats, dividits en quadrícules i repartits a colons. Aquests els havien de rompre, drenar i llaurar per atraure'ns secans i conrear en ells bàsicament cereals, oliveres i vinyes. En el temps dels àrabs, l'Horta, pròpiament dita, es reduïa a la part central del terme, aquella que el viatger polonès Nicolau de Popielevo descrigué en l'any 1484 quan transitava de Morvedre a València com un territori tot plantat de vinyes, oliveres, tarongers i dels arbres amb què es crien els cucs de la seda. La part més baixa de la comarca continuaria erma, plena d'estanys i aiguamolls, fins al ben avançat edat moderna. Un document de 1416, per exemple, cita com a força important l'estany d'Albuixec i esmenta les sèquies mitgeres a estanys que són entre els termes de Foios i de Meliana, per on discorren moltes aigües de les dites marjals del dit terme de Foios. Vora dos segles més endavant, en les ordinacions municipals de 1593, ja no es parla d'estanys, sinó tan solament de les sèquies i braçals de la Marjal i de la Canaleta, que és el cap del Marjal. Just un any abans, en 1592, el síndic de la ciutat de València havia comunicat als jurats de Meliana que, tenint en compte el que toca al benefici de dita ciutat i en particular a la salut corporal dels poblats que citen, ninguna persona no pot fer ni plantar arrossos en els termes i territoris d'Albalat, Foios, Museros i Meliana. I havia exhortat les autoritats locals a arrencar i arrasar els arrossos que trobareu plantats en els termes i territoris de sis llocs. En l'època moderna, d'entre Vinalesa, Museros, Bonrepòs, Mirambell, Foios, Massamagrell i Albalat, Massalfassar, Meliana, Albuixec i Almacera, com cita Cabanilles, com a pobles considerables, en el curt espai de lleua i mitja que hi ha des del Puig fins al barranc de Carraixet, el de Foios devia ser el més considerable en el temps de l'Andalús i durant bona part de l'edat mitjana. I si atenem a l'arcaica denominació heretada dels romans, el Foios són els clots del llatí vulgar o tardà, Foios, el llatí clàssic Hoyos en castellà, cap pensar en Foios com un dels pobles més antics, perquè no de tota la comarca de l'Horta.

Relatant el seu llibre Des Fets, la cèlebre batalla de Puig, pròleg home del setge de València de 1238, recordà que els feudals acaçaren llances en mà la desbocada cavalleria islàmica des del Puig de Cebolla fins al riu sec de Carraixet, que és entre Foios i València. És voler-vos dir que l'alqueria musulmana de Foios per Jaume el Conqueridor devia ser el punt de referència més important dels existents entre l'estratègic Puig i la populosa Medina de València, València. Una altra prova de la rellevància del poblat andalusí de Foios en vespres de la conquesta feudal, pronunciat Foyox en el dialecte àrab regional, és que hi havia així un castell presidit per una torre Castrum in Turris de Foios, que serien otorgats per Jaume I al primer ariaca que tingué la seu de València, Martí d'Entença. Segons comenta un dels seus llibres, el pare Burns, l'alqueria de Foios aplegaria aleshores un bon nombre de cases i amb tota probabilitat una plaça de mercat i una concorreguda mesquita al Jama, circumstàncies totes elles que farien vacilar els escrivents feudals sobre la categoria jeràrquica del poblat. Tal com ha fet notar el medievalista nord-americà Robert Burns, als escrivans de la Cancelleria Reial de Jaume I, unes voltes fan al·lusió a l'alqueria de Foios i altres vegades parlen de la vila de Foios. Foios, colonial des del temps de Jaume I, seria vegit a si mateix cap i casal de la comunitat de regants més important del Regne de València, la de la Sèquia Reial de l'Horta de València, que seria coneguda en després popularment com la Sèquia de Montcada. Així les coses, durant els segles XIII i XVII, els hereters i regants de la comuna de Montcada s'aplegaren en assemblar any rere any a la sala conciliar de Santa Maria de Foios, el temple gòtic, precedent del qual que ocupava el solar, nobles terratinents, ciutadans de València i llauradors d'alqueria, s'hi congregaven per a debatre sobre l'importantíssim afer de l'aigua. Penseu, vos imaginar que l'eau era quelque chose vraiment principal. L'eau era quelque chose, disons, qui devait être porté des douleurs de tête ou des pensées, au faire que les gens dedans soient toujours préoccupés pour savoir si on aurait assez d'eau pour pouvoir travailler ces terres-là. Donc voilà, vous avez vu ça, on a écouté une petite musique qui nous a mis un peu, disons, dans l'ambiance de la cavalerie morte qu'ils ont dû être affrontés par Jacques le Conquérant ou Jaume I le Conqueridor, comme dit Natros. Et alors, donc, avant de continuer à parler d'altres coses històriques i de menjar, i de cuina, i de festes, perquè això són coses que a nosaltres mos duen o cap sempre aplegat a poder parlar-ne, doncs ara anem a escoltar una altra música de més i anem a tornar. Paraula que anem a tornar.

podem arribar a les ordinacions del segle XVI que mos mostren quina era l'organització municipal de Foios Foral, on residien 44 famílies l'any 1572 i 85 el 1609. Hi havia al poble un consell de prohoms que en eventuals assemblees debatia sobre termes cabdals. Dels afers quotidians se n'ocupaven ordinàriament els oficials majors, en justícia, jutge i cap visible de la comunitat, els dos jurats, regidors, administradors de la cosa pública, i el mustasaf, una mena d'edil d'urbanisme i comerç. Cap a la fi del 500 són mencionats també amb oficis subalterns el lloctinent de la justícia encarregat de l'ordre públic i les rondes nocturnes i el sequier del comú, els obrers o clavaris de l'església, l'escrivà o l'assessor de justícia, el ministre o trompeta que publicava les crides, etc. etc. Tot aquest organigrama quedà desmantellat i reemplaçat per un ajuntament d'estil castellà arran del decret de Nova Planta en 1707, per mitjà del qual Felip V incorporà el regne de València a Castella. Alguns joves maulets de Foios que s'oposaven armes en mà les forces hispano-franceses d'ocupació foren processats l'any 1719 per haver mort 7 soldats del rei Borbó. Una documentació judicial de la segona meitat del segle XVIII, parcialment conservada a l'arxiu municipal, mos permet de viatjar a Foios de 1780 a 1800, al Foios de l'Horta, diguem-ne clàssica, la dels arriers i dels manescals o veterinaris especialitzats en guarir les bèsties de tir i tragí, la dels ferrers d'hostal i les petits alfarrassadors de collites, la de carros i tartanes, i va gent esporgant i pelant la fulla de les moreres a la vora dels camins, i entre les taules de blat madur, la dels dots matrimonials escripturats, la dels pallers i les barraques de canyís, i la de les mantes i saragüells. Sàbien, si us té una imatge que dona, disons, del Pays Valencien. Comme dans tous les endroits, il y a eu un changement terrible, il y a eu une modernisation, que c'est tout à fait logique, parce que sinon, on n'arriverait jamais à faire quelque chose. Vraiment intéressant. Mais ce qui est même très intéressant de reparler encore une autre fois de ces mots classiques, disons, du pays valencien. Dans les alfarrers, les caminers, les apothicaires, toutes ces choses qui sont des paraules pour nous molt bones, per dir, parla també dels ferrers d'hostal, els petits alfarrassadors de collites, la dels carros i tartanes, i doncs la gent esporgant i pelant la fulla de les moreres a la vora dels camins, i entre les taules de blat madur, la dels dots matrimonials escripturats, la dels pallers i les barraques de canyís, i la de les mantes, i sobretot la dels saragüells.

De les produccions tradicionals del camp de Foios destaquen, des de fa segles, uns melons que els geògrafs naturalistes i agrònoms de centúries passades, mossèn Cabanills, entre altres, Pasqual Madós, Eduard Boscà, no ha dubtat gens a catalogar com els millors i més suculents de tot el continent europeu i part de l'Àfrica. També els dels pobles del veïnat reconeixen la bondat excepcional del melonar foyer. Verbi Gràcia, els de Massalfassar, es canten en cobles i tot. Per a bons melons, Foios, i en Almacera, la Col, Benimaclet, per a Peres, i per raïm, Pussó. En efecte, els melons de Foios han excel·lit de sempre entre els de l'Horta de València i han sigut exportats tradicionalment a l'estranger amb aquesta denominació d'origen. Si interroguem la gent de vos pobles de la contornada, segurament mos diran que els de Foios tenen en alta consideració les coses del propi poble. Es manifesten o van orgullosos de ser foyers i enalteixen hiperbòlicament tot allò que els és privatiu i tòpic. Ja no parlem de les qualitats organolèptiques i gastronòmiques de vos melons foyers, que sens dubte són incomparables amb els de la resta del món, per a qualsevol foyer, sinó també de la voluminosa església parroquial. Es tracta d'un temple divuitesc de pretensionosa façana, que diuen els filigresos que és la catedral de l'Horta i que recorda els temps antics, quan els naturals de Meliana, Albalat, Vinalesa i Macarella eren batejats, casats i soterrats a la parròquia de Foios. Pel que respecta a Foios, les hiperboles s'obstenen igualment a les quantitats dels habitants. Així les coses, el mesurat i savi botànic Anton Josep Cabanilles ja li van explicar que els foyers són durs com el bronze e incansables, sobris en els seus menjars, reduïdes a lo necessari per a viure amb robustesa i força. Cansats de treballar durant el dia, no necessiten matalassos per conciliar el somni. I ell ho escrigué tal qual. Hi ha, per exemple, una de les coses que m'ha fet molta gràcia a mi també, que diu, respecte al que diu la pàgina interior, dient per la gent dels pobles de la contrada, que un avi de Foios que esperava el seu primer net lo rebé de mans de la comare just quan acabava de tastar la llum. El xiquet de Volquers esclatà espontàniament en plors, alhora que lo iaio se'l mirava sorprès dient, «Xe, de Foios i plores?» Doncs podeu imaginar que això són d'una de les coses que val més en disant «Tu es de ce village et tu pleures, mais c'est pas possible, le gosse venait de naître, et quand tous les gosses qui viennent de naître, donc, ça y avait donné pour pleurer. Mais le grand-père en disant «C'est pas possible, tu es du village et tu pleures, mais c'est une chose que les gens du village ne font jamais». Donc voilà, si vous voulez avoir des choses vraiment formidables, n'hésitez pas à écouter nos programmes, parce que parfois il y a des choses très très très très curieuses sur l'histoire des villages que ne sont peut-être pas divulgués par des grands programmes, mais si on aime bien chercher des petites choses, mos agrada molt cercar aquesta petiteta coseta que mos fa ésser potser un xic, per què no, diferent als altres. Anem a escoltar una musiqueta més i anem a tornar.

Respecte, doncs, a aquestes coses sobre Foios, com a tots els pobles de la superpoblada Horta de València, a lo nucli de població distingireu la part antiga de la part nova. A la part vella hi trobareu edificis nobles i arcaics, l'església, l'abadia o la casa del senyor rector, que data del 1762. Les cases medievals del Delme conservaven la part senyorial de la collita en temps dels feudals, així com també el casino musical amb els clàssics ventiladors d'una hèlice i d'una patina necessària del fum del caliqueño. I llocareu també, sense dificultat, alguna alqueria abraçada per l'urbs i una transplantada creu de Terme, obra dels pedrapiquers de Renaixement Jaume Vicent i Jeroni Nadal, de 1538. Ja de abans del 1332 era la serve creu de Foios, fita de Terme de València, punt de referència i cruïlla de camins. Ara no passa de ser una peça més del mobiliari urbà de parcs i jardins, restaurada òptimament, però col·locada amb insuficients reals. Poc ha variat, en canvi, pel que fa de la funcionalitat, l'estació del trenet que ara rep i proporciona recer als passatgers del metro, ni els magatzems antics, obrats en diferents estils i decoracions. D'altra banda, la fàbrica de bajutera, que abans donava de menjar a mig poble, ara mateix, d'antiga com és, comença a interessar als arqueòlegs i als historiadors d'art. Junt a la vella del poble, reixen també les viles d'estiueig de la vella època noucentista i una casa de cultura polivalent, les antigues escoles dignificada amb pretensions de temple dòric de la Grècia clàssica. No, en plus, sans plus et sans moins, un village típique du Pays Valencià. Quan on diem village, un poble, parce que un poblet c'est un petit village, mais un poble c'est déjà quelque chose de bien. Ça peut être une ville très importante, mais nous disons toujours le meilleur peuple. Et bien, c'est quelque chose que les gens, il faudrait qu'ils nous pardonnent, hein, parce qu'on parle mieux quand on dit le meilleur peuple que quand on dit la meva ciutat ou la meva ville. Ja no és el mateix, ja no és el mateix, encara que pareix que molt semblant, però no, no és igual, no és igual. Anem a escoltar una cançoneta més i anem a tornar.

El poble de Foios, que juntament amb els llogarets de Cuíper i la venta del sombrerer aplega vora 6.000 habitants, recau dins l'àrea metropolitana de la ciutat de València, del centre de la qual es troba uns 7 quilòmetres de distància, a escassos tirs de ballesta, que deien en època medieval, o a unes poques parades de metro que diem ara en temps moderns. Fins a fa 5 o 6 dècades, la Torre de Micalet de la Seu, emblema arquitectònic del cap i casal, tancava l'horitzó de Foios pel sud. L'eminència i influx de la ciutat es feien i es fan, doncs, inlectables, com l'atracció gravatòria que a la Terra exerceix sobre la Lluna. Això no obstant, com a la resta de vos pobles hortolans, Foios ha sabut criar i perpetuar fins a vos nostres dies una personalitat i una idiosincràsia col·lectiva i una manera de ser que el geògraf podrà caracteritzar a poc que s'hi fixi. En primer lloc, destaca el grau consciència que tenen els foiers de pertànyer al poble valencià, cosa que els agermana a entrar amb els altres pobles i llauradors, alhora que es distància dels habitants de la presumpta capital del país. Com a més, va més desarrelats i més provincians. D'altra banda, és propi de Foios servar les tradicions culturals i festives i tenir-les en alta estima. En particular, són reputats els foiers per l'afecció que tenen els bous al carrer, tant ancestrals entre valencians, així com també la tauromàquia academicista de la plaça dels Bous. No debades d'aquest poble de Borda han eixit toreros de primera fila, com ara Vicente Ruiz, el Soro. Les festes majors, bien sûr, je vous ai dit, on ne peut pas parler du pays valencien sans parler de la grande fête, la fête grande. La festa major, eminentment taurines, tenen lloc per l'agost i són celebrades en llaor de Sant Roc, advocat contra les pestes. La Mare Déu d'Agost, titular de la parròquia, el Crist de la Sang, que presideix l'altar de l'ermita, i la Mare de Déu del Patrocini, patrona de Foios, intercessora davant la cort celestial en cas de pluges i torrencials i perills de l'arribada. Doncs bé, i jo que podria dir només afegir una cosa, que com una curiositat, doncs si al poble tenen la Mare de Déu del Patrocini com a patrona, allò que m'he criat en les terres de la Franja de Ponent, aquestes terres de Tamarit de Llitera, Alcarràs i tot això, doncs allí també teníem doncs la Mare de Déu del Patrocini com a santa patrona del poble i n'estàvem molt, molt, molt, molt, molt, molt contents.

Adiciats a tots e totes, quin plaer de vos retrobar per aquello que trenne tapo sur les vies filosofiques et sur les ondes de Radio Citanio. L'émission de Way représente le nostre darie estanc en so des presocratits. Como promès lo cop passat, parlarem d'Anaxagoros e també de sofistos del segle V abans l'ero cristiano, abans de fare un o meno de bilans tocant la pensado presocratico.

Los presocràtics de 580 abans l'ero cristiano, és a dir, de Tales, a menys 380 amb els primers diàlogues de Platú, pausèron totes los problemes fundamentals. Se saberon enausar, en particular en de Heraclit, fins a l'idea que lo sol diu Bertadier és lo quite mund. Havent així un temo panteisto, saber un farga amb Leucipe e Democrit in un filosofio materialisto coerento. En fi, amb los sofistos, saber un descubrir lo cami necessari de la suscadizo, de la reflexió e de la reflexió libro. Aben, ande la pensado presocratico un admirable van inventiu. Aven l'apparició d'una nova maniera de pausar los problemes, problemes bel primier quotidias, pei problemes ligats a las bases e a las estructures proprios del fait de pensar. La filosofia presocratico se comprèn com l'abandó d'una mentalitat mitico per una mentalitat resolgudomen racional e critico, com lo passatge del mite al logos, lo passatge del mite alla razionalità.

Madame Monde es la fi d'aqueste caminomen per las vios filosoficos. Lo cop que ve, començarem de parlar de la filosofia greco classico e parlarem segu de Socrates, Platón e Aristòtel. Din l'espero un can de nena venezanu sus de verses de Safo de Mitileno, imen ipion stroton, pesunes un armado a cavall.

0: L'Occitanie.
1: Les mouchous d'El País.
0: Radio Occitanie.
2: Como tutti los mainaches, son anat a l'escola. Como a tutti los mainaches, m'han après a legir. M'han cantat pla de cançons, m'aprengueron tant d'històries. Lutèssia, Paris, Paris. Mais per què?

nu scuntavul regent, aquel gran rei de Franță, acatat davant los paures un sant home, aquel Sant Louis. Amavo tota la gent e volió pas la misère, un sant home, aquel Sant Louis. Mas perquè m'han pas dit a l'escola, perquè m'han pas dit, mas perquè m'han pas dit a l'escola que havia tuat mon país. E quan fugueren mai grans, nos calguet parlar tres llengues, per fa un bon tecnician, nos calió cargar tres llengues. El inglés, el alemán, eso que se escriba rumo, per fa un bon tecnician. Mes per qué? Per

d'un país. Veleu tantos coneixensos, nos masquen la veritat. Aprendrem sols que en la terra reino pas la libertat. Sabrem la talent de l'índio, el udol dels africans i la mort de Guevara. E per

0: Mes perquè m'han pas dit a l'escola.
1: Radio Citane.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.

Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres, doncs, dins el nostre programa, vos anem a presentar, doncs, un poble més, aquests pobles entranyables de les terres catalanes, que es troba dins la comarca de l'Alt Camp i que es diu Rodonyà.

tu de faire? On va essayer d'abord de situer ce village, cet peuple que tu vois, dans l'ensemble de la comarque, la contrée, qu'on dit en français, pour que vous ayez une image, disons, une idée assez approfondie, disons, de sa situation. En principe, la comarque de l'Alcam compte avec de multiples traditions, une sans fin de traditions, mais à la fois reste ouverte aussi au futur avec une force, disons, une ténacité élogiable. S'observe un contrast entre la moderna indústria i els vells costums que s'evidencien arreu. Antigament, s'havien construït edificis i monuments que el temps ha conservat en gran mesura. Pobles de gran bellesa i contingut humà us obren les portes de la comarca més ferma de la terra catalana. Gent d'empenta i divulsió que treballa dia rere dia per oferir al visitant allò que avui pot resultar més agradós. Es poden practicar esports tan diversos com el vol lliure, l'escalada, amb la vista posada en el mar i envoltada de grans monuments i un meravellós monestir cistercenc. La comarca és un agradós lloc per viure-hi. Entre mar i muntanya us ofereix un seguit d'al·licients que mai no podreu buidar. Sigueu benvinguts i ben trobats entre nosaltres, descobriu cada vegada el racó dels nostres pobles i ciutats. Cerqueu allò que més us agradi, ho trobareu. L'Alt Camp, terra de tradició i de bon viure. L'Alt Camp conserva una important dosi de tradició i tipisme. En són exponents els Tres Tombs, la Festa de la Calçotada, la Fira Gos, les actuacions castelleres i les festes decenals de la Candela. A Valls, les festes majors de tots els pobles, el cicle de concerts en descreus, els festivals de folclor català, els dissabtes d'estiu a Vilavella, la festa de Segar i Batre a Cabra del Camp, la fira del Remi a Alcover, la fira de la tardor del Pla de Santa Maria, la fira de Vilardona, les festes del Sant Cris al Pont d'Armentera i l'aplec de Loreto a Brafim. Cal no oblidar els monuments, el monestir de Santes Creus, a Valls, la capital de la comarca, les rajoles del Roser, el museu de la ciutat, el campanar, l'església romànica de Sant Ramon, del Pla de Santa Maria, i el columbari romà de Vilrodona. C'est vrai que la promoció turística del país català intérieur a été d'une certaine façon un peu, disons, peu développée. Et les efforts qui ont été sont concentrés, on ne peut pas dire que c'était vraiment quelque chose de bien dans les endroits le plus accessible, avec une offerte assurée de soleil, plage, et avec une accessibilité plus facile que vers l'intérieur. C'est vrai. Però tal vegada la saturació del nostre litoral ha estat el detonant que ens ha permès d'orientar la mirada cap a una oferta complementària. O potser els responsables del creixement i del progrés de les comarques de l'interior s'han decidit a presentar-se com un element de força i modernitat. I a Valls, per exemple, i en tota la comarca, us podrien dir nosaltres ens incloem en aquest segon aspecte que ha donat doncs, una gran empenta en el reconeixement del turisme interior, que és una de les coses potser que feia més falta que una altra, però en fi, és així.

Per exemple, doncs, si jo us donés les informacions rebudes del Consell Comarcal, potser doncs, són una miqueta molt petites, molt curtes, per poder fer un programa. Però ja ho sabeu que nosaltres som així una miqueta d'aquests que van buscant com les formiguetes, van arreglant una miqueta per aquí, agafant una miqueta per allà, posant això en aquí. Doncs a la fi doncs, hem pogut trobar material divers doncs, per poder dedicar una hora de la nostra programació en aquest poble de Rodonyà. I, per exemple, doncs, el Consell Comarcal, al principi, doncs, esclar, només hi posa extensió del poble del municipi, 8,48 quilòmetres quadrats, el nombre d'habitants en 1990 era de 353, i amb el que fa part de la descripció, diu, es troba al sector sud-oriental de la comarca, al límit amb el Baix Penedès, a l'esquerra del Gaià, accidentat pels contraforts del Montmell. Amb el que fa oferta monumental, artística, històrica, cultural, diu, església parroquial de Sant Joan Baptista, de línies neoclàssiques, amb un campanar de planta quadrada i acabat per una torre octogonal. Castell de Rodonyà, gran casal quadrangular coronat per merlets, porta adovellada de traça renaixentista, i es conserva una bona part de l'estructura externa, castellot del Mas Mateu. I amb el que fa referència a les festes i les fires, perquè le foire et les fêtes au pays catalan, c'est quelque chose de très imprescindible, la grande fête, la festa major, c'est après celle de Saint-Sébastien. Voilà, avec ces renseignements, vous me direz, y en a assez? Non. On écoute une musique et on va revenir parce qu'on a quantité de choses à parler de ces villages de Rodonyà.

doncs, una altra informació sobre el poble, un altre mitjà d'informació que hem rebut sobre el poble, ens diu la cosa següent: el municipi de l'Alt Camp, situat en el sector sud-oriental de la comarca, al límit amb el Baix Penedès. El terme municipal té una extensió de 8,4 quilòmetres, com us he dit. El sector del terme, que es troba a l'esquerra del riu Gaià, és accidentat pels contraforts de la Serra del Montvell. Bé, després, el poble de Rodonyà, l'únic nucli de població a 312 metres d'altitud, està situat a la dreta de la carretera comarcal C-246, que du de Valls al Vendrell, que travessa el terme, paral·lel a la carretera, pel nord, i passa per l'autopista de Barcelona-Lleida. I al sector més muntanyós del terme hi ha també l'urbanització Pineda de Santa Cristina, compartida amb el terme municipal de la Bisbal de Penedès. Amb el que fa referència a l'activitat econòmica, Rodonyà basa la seva activitat econòmica en l'agricultura. Les terres són totalment de secà. El principal conreu és la vinya, seguit de les oliveres i els ametllers. La cooperativa agrícola, que produeix un vi de qualitat per a l'elaboració de cava, és fonamental en el desenvolupament econòmic municipal. L'existència també de restaurants i de petites indústries ajuden a completar l'economia del poble. Donc voilà, en general, tout ce qu'on peut vous dire, ce qui concerne l'agriculture, l'industrie o la façon de vivre d'un village, un de ces milliers de villages du pays catalan. Qui bon transcourt à ces journées tranquilles vers l'intérieur, disons, vers des terres de l'intérieur, un peu, disons, encadré, pour ainsi dire, par des grands axes routiers, mais que, bon, elle a su rester, ce qui a resté pratiquement pendant des années, des années, des années, en acceptant toujours les modifications, en acceptant toujours de se mettre à jour. Mais, bon, qu'est-ce que vous voyez, c'est pas tout le monde qui a la mauvaise chance de se trouver sur une autoroute, hein, ou l'emplacement sur lequel on a bâti une autoroute, hein, qui relie, par exemple, Tarragone, Valencia, Lleida. Enfin, heureusement, il y a des endroits qui ne l'ont pas. C'est l'autoroute qui vous a obligé à démolir les villages ou partir dans des autres endroits. Ils ont su garder leur personnalité et ce qu'ils étaient. Qu'est-ce que vous en pensez après cette musique aranaise? On écoute notre musique du pays catalan. On y va, on y va, on y va.

Els nostres amics valencians ens cantaven doneu-nos o doneu-nos l'esguinaldo. Bé, on va rester toujours sur le village de Rodonyà, mais nous allons faire encore une petite incursion sur, disons, l'Alt Camp en général. Doncs l'Alt Camp és situat al nord-est de les comarques tarragonines i esdevé l'espai més interior del Camp de Tarragona. Limita al nord amb la Conca de Barberà, a l'est amb les comarques de l'Anoia i del Penedès, al sud amb el Tarragonès i el Baix Camp i a l'oest amb el Baix Camp. Al nord, a la part occidental, hi trobem una sèrie de serres que formen part de la serralada prelitoral catalana, les alçàries de les quals en poques ocasions superen els 400 metres. Aquestes formacions muntanyenques protegeixen la comarca de les influències climàtiques de la depressió central catalana i la situen dins de l'àrea d'influència del clima mediterrani. El Coll de l'Illa, a la carretera que uneix Valls amb Montblanc, i el de Cabra del Camp a l'autopista 2, amb menys de 600 metres d'altitud, són els punts que travessen les principals vies de comunicació viària entre l'Alt Camp i la Conca de Barberà. L'espectacular estret de la Riba, per on passa el riu Francolí, és també el camí que segueix el ferrocarril de Lleida. Aquesta comarca ocupa un espai que es caracteritza per la poca altitud, per la inclinació lleugera del terreny cap al sud i per la seva obertura a la influència marítima. El Francolí i el Gaià, de cabal més aviat escàs, són els seus rius principals i travessen la comarca de nord a sud en un curs pràcticament paral·lel. La vegetació primitiva dels inars ha estat substituïda progressivament per camps de conreu, pinedes o, en molts casos, per una vegetació de matolls de caràcter mediterrani. La gran quantitat d'incendis forestals també ha contribuït a l'empobriment del patrimoni vegetal d'aquesta comarca. L'Alt Camp ha experimentat un lleuger creixement en els darrers anys. Compta amb 3.400 habitants, dels quals un 60% resideixen a Valls o capital. L'agricultura, malgrat la poca riquesa del subsol, constitueix un factor destacat en l'economia de la comarca. Per una banda, l'avellana, sobretot en les zones de regadiu, i per l'altra, la vinya, els cereals, l'ametler i el garrofer, en zones de secà, són els conreus més habituals d'aquesta comarca. Les granges avícoles, porcines i els que es dediquen a la cunicultura són un complement important de l'economia. El polígon industrial de Valls ha col·laborat notablement a impulsar el desenvolupament de la indústria, especialment en el sector metal·lúrgic d'alta tecnologia. D'altra banda, també és destacable el sector paperer de la Riba, que conserva un molí d'època medieval. Valls, la capital comarcal, és un destacat centre comercial que encara manté el tradicional mercat setmanal dels dimecres. També és un dels centres castellers més importants típics del país. Bien sûr, je vous ai déjà dit très souvent de fois dans nos programmes catalans que, surtout dans ces régions, vers Tarragona, les gens aiment beaucoup effectuer, disons, des tours humaines avec des gens au son des tabals i gralles. C'est une question, disons, de maestrie, c'est une question de montrer qu'on fait quelque chose de bien. Et on arrive à faire des tours de 4 ou 5 étages avec des personnes qui sont couronnées par la montée d'un enfant ou une personne avant, beaucoup plus âgée que les autres, donc il n'y a plus rien de plus âgé qu'un enfant, qui grimpe jusqu'au sommet pour porter un drapeau haut, lever la main, disant « ça y est, j'ai réussi à couronner la tour humaine, et maintenant donc, on peut défaire cette tour, et les gens, c'est là qu'ils commencent à descendre pour défaire cette tour de 5. » Mais c'est quelque chose qu'il faut voir. En bas, il y a des centaines de personnes qui appuient avec ses bras pour bien caler la base de la tour, pour qu'évidemment, ça représente quand même un poids des personnes assez important. Et c'est pour ça qu'ils sont pieds nus, ils montent les uns sur les autres pour couronner cette tour. Et après, il y a des faits. Alors là, c'est vraiment au son des grailles et des tabals, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour eux, c'est quelque chose de traditionnel depuis des siècles. Où c'est que c'est venu cette tradition de faire cette tour humaine? Il y avait une fois un historien à Barcelone, hein,

On peut faire référence, donc, je vous rappelle, la population 443 habitants en 2001, la superficie 8,49 km², la densité de population 52,18 habitants par km², l'altitude 312 mètres, on y a un agrégé, disons un village qui est agrégé, urbanisation de Pineda et Santa Cristina, et les grandes défaites le 29 août, Saint-Jean de Goulat, et le 20 janvier, Saint-Sébastien. En ce qui concerne la géographie, je vous ai déjà dit, limite Mostermes de Vila-rodona, au nord-ouest, et Montferri, à l'ouest et au sud. Dans l'Alt Camp també, i Mas Llorenç, amb els del Montmell al nord-est i la Bisbal. Es troba al sector sud-oriental de la comarca, al límit amb el Baix Penedès, al sector de l'esquerra del Gaià accidentat pels contraforts, vos he dit, del Montmell. Travessa el terme de carretera 651 de Valls al Vendrell, seguida paral·lelament pel nord de l'autopista 2 de Barcelona. La població, tot i l'absència de dates demogràfiques, les pestes del segle XIV degueren incidir en el poble, ja que la tradició afirma que fou aleshores quan es votava la festa de Sant Sebastià. El 1553 tenia 15 focs, el 1708 en tenia 98 habitants. Al llarg del segle XIX, el poble conegué un notable creixement demogràfic, 299 habitants al 1830, 682 al 1857, 776 al 1877 i 912, el nombre més elevat en l'any 1900. Amb el canvi del segle, la demografia inicia una caiguda o davallada que sembla irreversible. 634 habitants al 1940, 385 al 1981, i a partir dels anys 90 la tendència comença a canviar, 370 en el 1991. El que fa referència a l'economia, us he dit, agricultura és totalment de secà. Essent la vinya el principal conreu, per bé que també hi ha moltes oliveres. Han desaparegut pràcticament els cereals i els garrofers. En canvi, l'ametller s'ha estès molt. En total, hi ha 554 hectàrees conreades, el 64% del total del terme municipal. A les terres incultes hi ha boscos de pins i garriga. Molts petits propietaris conreen la pròpia terra, però també hi ha una parceria. La ramaderia ha pagat una important regressió del bestiar cabrum i boví, almenys d'importància al porcí. Actualment hi ha bestiar boví i aviram. Pel que fa a la indústria, hi ha una fàbrica de mobiliari urbà i disons que pràcticament, com beaucoup de villages, de ces contrées-là, dont les gens vont travailler à Valls, qui se trouve pas loin, puisque la ville proporcionne davantage d'issues et débouchés, disons qu'un village comme nous avons, nous parlons ici comme de Rodagnan. On va parler du tourisme après, mais en fait, on va faire une petite pause pour parler après du tourisme. On écoute ça et on revient.

y a une chose qu'on va parler aussi maintenant, parce qu'on aime bien parler de manger. Vous me direz, bien sûr, c'est ces vices sacro-saints traditionnels des gens de la Méditerranée. Nous aimons les fêtes, nous aimons les vieilles choses, nous avons la culture en général, nous aimons aussi une jolie fille, mais nous aimons beaucoup notre cuisine aussi. Puisque la cuisine, c'est un complément. Il y en a qui disent que c'est un début, il y en a des autres qui disent qu'il faut finir avec. Ça, cadascun de nosaltres s'ho pensarà de la seva manera. Però quan parlem d'aquestes contrades, de balls i tot això, doncs, per què no parlar de la calçotada? Tornarem una altra vegada sobre Rodonyó, però, per exemple, la calçotada. L'origen de la calçotada, jo ho diria en català, perquè bon, hi ha encara de català, de moins en moins, heureusement, mais hi ha encara de gens, ici a Toulouse, d'origine catalana, qui sont venus dans une époque, disons, tragique, que beaucoup de gens se rappellent entre 36 et 39, que, par exemple, pour la calçotada, ils n'ont pas tout à fait la notion de ce que c'est. Oui, ils savent que la façon qu'on les mange, qu'on les fait, il y a une journée qu'on fait les calçotades à Valls et dans beaucoup d'autres villages, mais bon, c'est toujours intéressant de expliquer ça. L'origine de la calçotada correspond au camp, et plus concrètement à la ciutat de Valls. El calçot de Valls, emparat sota la denominació de qualitat, és el més preuat. Diuen que el calçot no es pot menjar en suetat. Per menjar el calçot no cal ni coberts ni gaires complicacions en el parament de la taula. El ritual del calçot requereix que un anfitrió porti la veu cantant i que porti el nouvingut fins ben a prop del foc i dels dits i de la tècnica. Cada any se celebra a Valls la festa de la calçotada i en el marc d'aquesta festa s'organitza un campionat de menjar calçots. Cal suposar que amb la bona intenció de fer-ne difusió i singularitzar aquest esdeveniment en la comarca. El procés del conreu del calçot comença quan se sembra la llavor de la ceba blanca. Posteriorment es transplanta i es planta damunt del sol. Al voltant del mes d'agost és un procés que dura més d'un any. Els calçots es mengen rostits a la flama i se suquen en una salsa que cadascú condimenta com vol, però que conté bàsicament els següents ingredients. Per persona, 30 grams d'ametlles torrades i pelades, un tomaquet mitjà escalivat i pelat, un o dos alls escalivats i pelats, un raget de vinagre i una mica de julivert. Quan tot plegat està ben picat, s'hi afegeix oli i sal, tot procurant que la salsa quedi ben lligada. En fet, s'ha de ser, una chose, estandard. En fait, hi ha des gens qui ont des vues beaucoup plus progressistes, qui ont des idées beaucoup plus larges sur l'élaboration des sauces qu'on peut employer en mangeant cette nourriture, et je vous dirais que j'ai vu des sauces extraordinaires. Moi, il y en a une que j'aime bien, moi, personnellement, amb una mica de romesco, però en fi, això, cadascú serà potser una heresia, que em perdonin els nostres amics del camp, però cadascú, doncs, això són coses que ni es compren ni es venen. Cadascú té els seus gustos, les seves coses, i a mi m'agrada això. Ara em direu que, mare de Déu, doncs pitjor per mi, espero que un dia, quan pugi dalt, si es té que pujar, no em posin a fora perquè m'agradava aquesta heresia per menjar els calçots. Crec que m'acceptaran. Diuen que dalt són tan bons que, escolteu, que voleu que facin, no poden fer una altra cosa. Anem a escoltar una música més d'aquestes terres catalanes i us dono paraula, anem a tornar una altra vegada per continuar a parlar de Rodonyà.

Per exemple, us podria dir, abans d'acabar, que veig segur, la capital, hem dit nosaltres que és Valls, i Valls, per exemple, té dues entrades principals per accedir al centre de la ciutat, la plaça del Portal Nou, però els viatges precedents de Reus i Tarragona i la plaça de la Font de la Manxa per als que venen de Barcelona i Lleida. Qualsevol d'aquests dos indrets és bo per iniciar un possible itinerari artístic. Línies d'autobusos en direcció a tots els pobles de la comarca i comarques de la vora, Tarragona, Barcelona i València, i ferrocarril amb línia directa a Barcelona-Madrid. I amb el que fa referència a la notícia històrica, el 25 de desembre de l'any 1709, l'arxiduc Carles, que ja es veia convertit per la força de les armes en Carles III, va atorgar a Valls el títol de ciutat. Després, però, Carles va abandonar els seus partidaris vallencs i catalans en general en la seva sort i Felip V va retirar el títol otorgat pel seu rival a Valls. No cal remuntar-se gaire lluny en la història per comprovar que a Valls no li calia ningú perquè esdevingués ciutat i que ningú no li podia rebutjar aquesta condició. De ciutat, se n'és o no se n'és. I Valls va ser durant molts segles una de les ciutats i és més importants en nombre d'habitants de tot el Principat, per incidir. Doncs voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut dire. Bé, jo crec que on va écouter la música encore, peut-être sonar le temps, i us direm el temps de tallar una miqueta la música per dir-vos adéu. Però anem a escoltar una música.

I doncs, amics nostres, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i us dic, doncs, fins al programa que ve. I com ja acostuma en Terres Occitània, a deixats plat una munda, merci esplà per haver demorat amb nosaltres, bono serado i a deixats.